0: Bene decutar culurino amb lo grup Cucanio.
1: Odissia Bobemunde, t'es une bouffière et...